0: Batidão Sertanejo, o seu programa de final de semana.
1: Tá bombando!
2: Tá na nova onda!